se me di confiant, no eren més lliçons. Volia que nos criança, de tot una milla d'innocència, i na metges detallada, temporal tal que està mainat.